sort. Quan anaves dient estic loca, és que literalment jo faria el mateix. T'entenc perfectament. És que uau. Wow.

0: paradís que s'ha inundat. L'avió vola i tanquem segles d'història. Estic perduda i no tinc mapes. Esveïnat, contes d'obbes i canta que no vegis. A l'esquerra, la finestra, mostres núvols ben callats. Un arbre me mira i jo li ball antigament. Les esferes són petites, com jo dins la meva ment. El món prodigiós, qui el se va inventar? Els déus del silenci ja arriben, fan tard. Esferes són plenes d'humans continguts, refugis, antenes i llots ben perduts. Ei, vine, les flors ja te miren. Ei, vine, vine i canta la línia. Jo canto el quadrat, però el món no m'hi cap. Mos fiam del pilot i no li hem vist els ulls. Esferes, iglús, ja no hi cap ningú pus. Vine, vine i te fa un lloc. Si ploram, tot és poc. Són cercles i segles cercant el sentit. Es fred dels estels, fats humans ben petits.
1: Venimos de atravesar un paradís inundat, un paraíso inundado que nos traían Joana Gomila y Laia Vallés en su trabajo Així de Xa, y quizás sea una imagen bastante adecuada para estos tiempos de anegación y ruido informativo. Si quieres escapar de ese mare magno, recuerda que tienes todos los programas en rtv.es/lalibélula, historias sueltas en el canal de YouTube y en Littercast, y solo en Radio 3 Extra las videocreaciones en torno a la literatura de palabra Boyer y todos los episodios de Metaverso. Arrímate. Nos despedimos ya regresando a la música de Joana Gomila, que en su